0: L'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa al Grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada. O també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
1: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
2: I també poders curatius.
1: I que ho arreglava tot.
2: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
1: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
2: Eren ells, els iaios increïbles.
1: 26 de juliol.
2: Feliç Dia dels Iaios. Generalitat Valenciana.
3: Dime.
4: La Terraza, con Javier Ruiz en Onda Cero.